0: Oh, aquella frase.
1: Oi, seguim a frase Marí.
0: Oh, aquella frase.
1: Oh, això ens farà Marí.
0: Oh, aquella frase.
1: Oh, això ens farà Marí.
0: I parlant de mi a l'Amèrica.
1: Oh, a fang, quin sants feix, un sants feix.
2: Ein kühler Spritzer für die Kehle, ein echtes Wiener Lied für die Seele, Radio Wernerisch gespült.